Ràdio Marina. Sempre al teu costat. I'm so tired.

0: ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara el disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a punt.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Adeus.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: 360.
1: L'Ajuntament de Lloret ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat del municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local.
2: En realitat, ha propiciat un canvi que perpetua el règim dels ayatolàs a l'Iran. Ben fet, Donald. Molt ben fet. I ara, per ell, serà una victòria que els iranians no cobrin els vaixells que volen passar per l'estret d'Hormuz. És a dir, que la situació torni a ser exactament la d'abans. No sé, aquesta nova normalitat se'n fa cada dia més difícil d'entendre.
3: Catalunya, diuen, avança cap al seu pitjor escenari climàtic i expliquen 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana.
4: La segona aturada d'avui és tot un rècord i va sobre ell. No, sobre Vincent no.
5: Ah, sobre aquest no?
4: Home.
5: Jo, escolta, a vegades són com els ordinadors, també necessito un temps de reacció.
4: Sí, ja, ja. O un cafè.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Sempre al teu costat.

0: 360.
1: L'Ajuntament de Lloret ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat al municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local.
2: En realitat, ha propiciat un canvi que perpetua el règim dels ayatolàs a l'Iran. Ben fet, Donald. Molt ben fet. I ara, per ell, serà una victòria que els iranians no cobrin els vaixells que volen passar per l'estret d'Hormuz. És a dir, que la situació torni a ser exactament la d'abans. No sé, aquesta nova normalitat se'n fa cada dia més difícil d'entendre.
3: Catalunya, diuen, avança cap al seu pitjor escenari climàtic i expliquen 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana.
4: La segona aturada d'avui és tot un rècord i va sobre ell. No, sobre Vincent no.
5: Ah, sobre aquest no?
4: Home.
5: Jo és que a vegades són com els ordinadors, també necessito un temps de reacció.
4: Sí, ja, ja. O un cafè.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
1: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
3: L'Ajuntament de Lloret ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat del municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local.
4: En realitat, ha propiciat un canvi que perpetua el règim dels ayatolàs a l'Iran. Ben fet, Donald. Molt ben fet. I ara, per ell, serà una victòria que els iranians no cobrin els vaixells que volen passar per l'estret d'Hormuz. És a dir, que la situació torni a ser exactament la d'abans. No sé, aquesta nova normalitat se'n fa cada dia més difícil d'entendre.
5: Catalunya, diuen, avança cap al seu pitjor escenari climàtic i expliquen 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana.
6: La segona aturada d'avui és tot un rècord i va sobre ell. No, sobre Vincent no.
7: Ah, sobre aquest no?
6: Home.
7: Jo és que a vegades són com els ordinadors, també necessito un temps de reacció.
6: Sí, ja, ja. O un cafè.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitb.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Essensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Matí 360.
8: L'Ajuntament de Lloret ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat del municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local.
9: En realitat, ha propiciat un canvi que perpetua el règim dels ayatolars a l'Iran. Ben fet, Donald. Molt ben fet. I ara, per ell, serà una victòria que els iranians no cobrin els vaixells que volen passar per l'estret d'Hormuz. És a dir, que la situació torni a ser exactament la d'abans. No sé, aquesta nova normalitat se'n fa cada dia més difícil d'entendre.
10: Catalunya, diuen, avança cap al seu pitjor escenari climàtic i expliquen 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana.
11: La segona aturada d'avui és tot un rècord i va sobre ell. No, sobre Vincent no.
12: Ah, sobre aquest no?
11: Home...
12: I escolta, a vegades són com els ordinadors, també necessito un temps de reacció.
11: Sí, ja, ja. O un cafè.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dijous 18 de juny del 2026. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Doncs ha plogut, des de que Sheryl Crow, a l'any 95, ens portava aquest tema, All I Wanna Do. Era la seva primera proposta musical que ens portava. Un disc que també incluïa altres èxits, com aquell Soc Cap de Sant, per exemple. Amb ella hem decidit començar el programa d'avui, el matí 360 d'aquest dijous 18 de juny del 26, un dijous que s'aixeca amb alguns núvols baixos, amb alguna boira, tot i que la previsió del temps avui indica que tindrem un altre dia dominat pel sol i sobretot per les altes temperatures que encara aniran a més en els propers dies. Molt bon dia, què tal, com esteu?
1: Matí 360.

Doncs els acaballes d'aquesta setmana, avui som dijous, ja de cara al cap de setmana, veurem el cap de setmana previ a la revetlla de Sant Joan. Per tant, la setmana vinent també serà una mica més curta, tot i que la revetlla enguany i la diada de Sant Joan cauen enmig de la setmana, dimecres, però serà, en tot cas, una setmana més curta. Comencem el programa d'avui. Tenim, com sempre, l'actualitat de la Selva i del Maresme per explicar-vos en els propers minuts, les seccions habituals del programa amb la mobilitat, l'agenda d'activitats i també les portades dels diaris amb la Isabel González i la millor música, al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina i també a marina360.cat. A partir de les 9, l'actualitat musical i cultural arriba amb la Montse Rico i també el viatge musical en el temps amb el nostre DeLorean. Ens encanta i ens agrada acompanyar-vos a primera hora del matí a Ràdio Marina i també, doncs, no només a primera hora, evidentment, durant tot el dia. Som la Montse Rico, la Isabel González, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Comencem, doncs, amb l'actualitat de les darreres hores. I comencem per explicar-vos que Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres. La nova sala de control està ubicada a la comissaria de la policia local i centralitza en un únic espai les dades a temps real provinents de diferents dispositius ubicats al municipi. En aquest espai s'integren les imatges de les càmeres instal·lades a les platges i als passos soterranis, així com la informació dels sensors situats en aquests passos a les boies intel·ligents i a la nova estació meteorològica. El nou sistema d'alertes disposa d'un programari específic per a centres de coordinació d'emergències. Més qüestions. Els pacients ingressats a les unitats de cures intensives dels hospitals de Calella i Blanes podran rebre a partir d'ara la visita de la seva mascota canina. La mesura forma part del projecte Cors amb Potes, impulsat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'objectiu és afavorir el benestar emocional de les persones amb malalties avançades, facilitant el contacte amb els seus animals de companyia en una etapa especialment delicada. Per fer possible aquestes visites, s'ha establert un protocol específic que regula l'accés dels gossos als centres sanitaris i fixa requisits de salut, higiene i seguretat. Les visites s'hauran de fer sempre amb autorització de l'equip assistencial i a l'habitació del pacient. La corporació preveu ampliar progressivament aquesta iniciativa a altres centres d'atenció intermèdia del territori. Vuit del matí, 8 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui dijous. El Festival Micròmetre de Santa Susanna celebrarà aquest setembre el seu desè aniversari amb una edició ampliada i una nova ubicació. La programació, que ja ha generat una gran expectació, ha superat les 600 entrades venudes durant les primeres 24 hores. El certamen es farà entre els dies 3 i 19 de setembre i passarà de 7 a 8 jornades d'activitat. A més, estrenarà escenari a la Siesta, un espai que permetrà millorar les condicions tècniques dels espectacles. La programació inclou noms destacats de les arts escèniques, com Quim Masferrer, La Calòrica, Arama Kilian, Malikian, Illana, Jordi Pota o el duet format per Fer Faixedas i Carles Xuriguera. L'edició arrencarà amb un podcast en directe presentat per Albert Om i Joan Maria Pou i inclourà una festa especial per comemorar els 10 anys del Festival Micròmetre a Santa Susanna. I Tossa de Mar està acollint una nova edició de l'Astro Respect Cup, un torneig de futbol base que es disputa durant 6 caps de setmana i que s'ha consolidat com un dels principals esdeveniments de turisme esportiu del municipi. La competició reuneix més de 1.000 jugadors i jugadores d'entre 7 i 14 anys, acompanyats per més de 200 entrenadors i uns 3.000 familiars. En total, més de 4.500 persones participen en aquesta edició. Segons l'organització, l'esdeveniment genera un impacte econòmic d'aproximadament 1 milió d'euros gràcies a l'activitat que genera en allotjaments, en restauració, comerç i altres serveis locals. A més, de la vessant esportiva, el torneig contribueix a reforçar la projecció de Tossa de Mar com a destinació familiar vinculada a l'esport. I a aquesta hora del matí també fem un parell d'apunts, un cop d'ull, un parell d'apunts d'informació d'àmbit general.

Comissions Obreres i UGT han reclamat la creació d'una mesa de diàleg social per abordar les condicions laborals dels més de 1.000 treballadors subcontractats que fan tasques de manteniment i muntatge elèctric per Endesa a Catalunya. Els sindicats denuncien situacions de precarietat laboral, jornades de treball molt extenses i una elevada sinistralitat en un sector que consideren estratègic. També alerten que molts empleats desenvolupen la seva feina a l'intempèrie, en altura i en entorns que comporten riscos importants. Les organitzacions reclamen la participació d'Endesa en aquest espai de negociació per regular i unificar les condicions laborals de les diferents empreses subcontractades. Comissions Obreres i UGT adverteixen que no descarten convocar mobilitzacions. I un centenar de metges s'han manifestat aquest dimecres a Girona per reclamar al govern la negociació d'un conveni col·lectiu propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral que denuncien en diversos àmbits assistencials, especialment a l'atenció primària. La protesta ha començat davant la delegació del govern, on els facultatius han fet sentir les seves reivindicacions i han protagonitzat 5 minuts de silenci. Posteriorment, els participants han recorregut diversos carrers del centre de la ciutat abans de tornar al punt d'inici de la concentració. El Sindicat Metges de Catalunya ha advertit que estudia convocar noves mobilitzacions a partir del mes de setembre si no hi ha avenços en les seves demandes. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dijous. Previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tindrem un dia de nou amb cel serè i predomini de l'ambient assolellat al territori, amb temperatures màximes que avui se situaran entre els 28 graus a la costa i els 33 a punts a l'interior. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i WhatsApp. A aquesta hora del matí, a les 8:12, fem un cop d'ull a la mobilitat.

Comencem parlant de circulació complicada a l'autopista del Maresme, a la C32, entre els municipis de Teià i Vilassar de Dalt, en sentit Barcelona. Hi ha circulació amb retencions en un tram de 5 quilòmetres. També en el tram final de l'autopista del Maresme, tècnicament és la C31, a Badalona, hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions, també en sentit Barcelona. I com cada dia en un dia laborable, circulació complicada a les entrades de l'àrea metropolitana de Barcelona, des del Maresme i la Selva, en punts com les rondes de Barcelona o el Nus de la Trinitat, a altres punts amb circulació intensa. A aquesta hora del matí, carretera de Blanes a Tordera, GI600 i també la Nacional 2 en alguns punts de l'Alt Maresme. Ens fixem en Rodalies. De moment, Rodalies de Catalunya informa que el servei ferroviari de la línia RG1 es presta només en tren entre Maçanet-Massanàs i Portbou. Entre Maçanet i l'Hospitalet de Llobregat, el servei es presta a través dels convois i els horaris de les línies de la línia R1. 8 del matí, falta un minut per arribar a un quart de 9 del matí d'aquest dijous, 18 de juny del 26. Ens quedem tot seguit amb el so d'Olivia Dinh i aquest So Easy.

No sé, jo per mi aquesta, definiria aquesta cançó com una cançó bonica, com una cançó maca. Són els Skin, Everybody's Changing, la coneixíem a principis dels 2000, quan precisament ells també començaven la seva carrera discogràfica. 8 del matí, 20 minuts. És moment ara de fer un conduir a l'agenda d'activitats amb algunes propostes destacades per als propers dies. A Blanes destaquem el proper diumenge el concert de cor de cambra sota Palau per celebrar el Dia Internacional de la Música. També el dissabte a les 8 del vespre. De fet, el dissabte 20, millor dit, a 6:15 de la tarda, hi ha la 21a festa de contes de Sant Joan al Jardí Botànic Mari Murtra. A Lloret de Mar, demà divendres comença el cicle Temps Clotilde amb el concert de Laura Andrés a partir de les 8 del vespre als Jardins de Santa Clotilde, a l'amfiteatre. I també encara som a temps de visitar l'exposició dels 75 anys del Casal de l'Obrera. Està ubicada a la Masia de Can Saragossa de Lloret fins al 30 de juny. A Tossa també celebren fins a finals d'aquest mes les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. És una campanya gastronòmica en la que participen 16 restaurants del municipi. I fins al 3 de juliol a Calella celebren el Folk Festival amb diverses activitats que es fan a la plaça de l'Ajuntament i també a la plaça de l'Església. Tota la programació es pot consultar al web de l'Ajuntament de Calella. També destaquem fins al dia 24, la Diada de Sant Joan, a Pineda de Mar celebren la Festa Major Petita amb tot tipus d'activitats programades. Seguim amb més música, amb més bona música aquest matí de dijous 18 de juny. Mira, arriben ara els Pretenders.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a dur 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Hola, Gala.
3: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Sabrina Carpenter, l'estem escoltant amb un tema que coneixíem ara ja fa un any i mig, amb aquest test. Abans era Calvin Harris amb la seva darrera proposta, Satisfy.
1: Matí 360.
0: Seguim al Matí 360 d'aquest dijous, 18 de juny. Ara arriben els Oques Grasses, amb aquest Més Likes, fent una espècie de paròdia del que significa estar enganxat a les xarxes socials i al mòbil.

0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí d'aquest dijous. És moment ara d'obrir els diaris i saber què titulen els principals rotatius del país. Ho fem com cada dia amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, molt bon dijous. Anem-s'hi cap al quios, Josep Lluís, per saber quins són els titulars que ens porten les portades, les principals portades dels diaris d'avui dijous. Comencem amb el diari de Girona, on hi llegim: Catalunya aprova eliminar 122.000 teulades d'uralita. El Parlament aprova la llei per eliminar l'amiant de les edificacions catalanes, que representen més de 683.000 tones d'aquest material. I també en portada, els campis gironins diuen: han fet millores per valor de 35 milions d'euros. Fem un cop d'ull ara a la portada del Punt Avui. El tema del dia del diari diu: gegants a mig gas. Les grans constructores es van refent de la crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. I en portada també Observatori Municipal, avui de la Vall d'Uixó, i diuen: la història d'una company town. Passem ara a la portada de La Vanguardia. Titular principal: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic. També en portada, el G7 es posa d'acord per demanar que la intel·ligència artificial estigui sota control. Si fem un cop d'ull a la portada del periòdico, el tema principal també és Zapatero, però en tenim d'altres, de titulars, com per exemple Trump canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran. I també Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical. Acabem i ho fem amb la portada del diari ara. La Fed evita el xoc amb la Casa Blanca, diuen, i manté el tipus tot i la inflació. I també el lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna. Aquests doncs són alguns dels titulars, principals del dia d'avui, dijous 18 de juny, que podem veure les diferents portades.
0: Fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: 3 minuts i 3 quarts de 9 arribant als Pet Shop Boys.

0: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem!
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
1: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: Matí 360.

Amb això de Meghan Trainor Shimmer, un tema que he conegut aquest mateix 2026. Estem arribant pràcticament al final d'aquesta primera hora del matí 360 d'aquest dijous, 18 de juny del 26. Anem a fer un cop d'ull de nou a la mobilitat. Actualitzem aquesta informació respecte a primera hora. Tenim circulació amb retenció.

El servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya, a hores d'ara està informant d'aquest servei ferroviari parcial a la RG1 entre Maçanet-Massanes i Portbou, i entre Maçanet-Massanes i l'Hospitalet es fa el servei amb els convois de la línia R1. Tenim 4 minuts i mig per repassar l'actualitat de les darreres hores d'aquí fins a l'hora en punt. I avui us expliquem que Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres. La nova sala de control està ubicada a la comissaria de la policia local i centralitza en un únic espai les dades a temps real provinents de diferents dispositius ubicats al municipi. En aquest espai s'integren les imatges de les càmeres instal·lades a les platges i als passos soterranis, així com la informació dels sensors situats en aquests passos, també a les boies intel·ligents i a la nova estació meteorològica. El nou sistema d'alertes disposa d'un programari específic per a centres de coordinació d'emergències. Més qüestions, els pacients, millor dit, ingressats a les unitats de cures paliatives als hospitals de Calella i Blanes poden rebre a partir d'ara la visita de la seva mascota canina. La mesura forma part del projecte Cors amb Potes, impulsat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'objectiu és afavorir el benestar emocional de les persones amb malalties avançades, facilitant el contacte amb els seus animals de companyia en una etapa especialment delicada. Per fer possible aquestes visites, s'ha establert un protocol específic que regula l'accés dels gossos als centres sanitaris i fixa requisits de salut, higiene i seguretat. Les visites s'hauran de fer sempre amb autorització de l'equip assistencial i a l'habitació del pacient. La corporació preveu ampliar progressivament aquesta iniciativa a altres centres d'atenció intermèdia al territori. En 3 minuts arribem a la segona en punt del matí. També tenim altres qüestions per explicar-vos avui. El Festival Micròmetre de Santa Susana celebrarà aquest setembre el seu 10è aniversari amb una edició ampliada i una nova ubicació. La programació, que ja ha generat una gran expectació, ha superat les 600 entrades venudes durant les primeres 24 hores. El certamen es farà entre els dies 3 i 19 de setembre i passarà de 7 a 8 jornades d'activitat. A més, estrenarà escenari a La Siesta, un espai que permetrà millorar les condicions tècniques dels espectacles. La programació inclou noms destacats de les arts escèniques com Quim Masferrer, La Calòrica, Ara Malikian, Illana, Jordi Pota o el duet format per Fel Faixedas i Carles Xuriguera. L'edició arrencarà amb un podcast en directe presentat per Albert Om i Joan Maria Pou i inclourà una festa especial per commemorar els 10 anys del festival. I Tossa està acollint aquests dies una nova edició de l'Astro Respect Cup, un torneig de futbol base que es disputa durant 6 caps de setmana i que s'ha consolidat com un dels principals esdeveniments de turisme esportiu del municipi. La competició reuneix més de 1.000 jugadors i jugadores d'entre 7 i 14 anys, acompanyats per més de 200 entrenadors i uns 3.000 familiars. En total, més de 4.500 persones participen en aquesta edició. Segons l'organització, l'esdeveniment genera un impacte econòmic aproximadament d'un milió d'euros gràcies a l'activitat que genera en el allotjaments, restauració, comerç i altres activitats locals. Ràpidament, informació d'àmbit general. Comissions Obreres i UGT han reclamat la creació d'una mesa de diàleg social per abordar les condicions laborals dels més de 1.000 treballadors subcontractats que fan tasques de manteniment i muntatge elèctric per Endesa a Catalunya. Els sindicats denuncien situacions de precarietat laboral, jornades de treball molt extenses i una elevada sinistralitat en un sector que consideren estratègic. Comissions Obreres i UGT adverteixen que no descarten convocar mobilitzacions si no s'arriba a un acord amb l'empresa. I un centenar de metges s'han manifestat aquest dimecres a Girona per reclamar al govern la negociació d'un conveni col·lectiu propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral que denuncien en diversos àmbits assistencials, especialment a l'atenció primària. La protesta ha començat davant la delegació del govern, on els facultatius han fet sentir les seves reivindicacions i han protagonitzat 5 minuts de silenci. El Sindicat Metges de Catalunya ha advertit que estudia convocar noves mobilitzacions a partir del setembre si no hi ha avenços en les seves demandes. Acabarem amb la previsió del temps per aquest dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dia amb cel i predomini de l'ambient assolellat, amb temperatures màximes entre els 28 graus i els 33 graus, entre els 28 a la costa i 33 cap a l'interior. Més informació a marina360.cat, cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres

0: canals de Telegram i de WhatsApp. Arribem a les 9 en punt del matí.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Hi ha el dimarts, el martes...
1: Però per què em fas aquestes preguntes?
0: No sé,
1: m'ho ha corregut ara. Per un cafè, home. Jo què sé, que ous...
0: Això,
1: sí. Una truita de dos ous, sau, per esmorzar.
0: Sí, per no dir una altra cosa. Ho he dit al cap, ha sigut un pensament que té un així, en plan random, no?
1: Ai, random. El que serà random és aquesta primera onada de calor de l'estiu, quan encara no ha arribat l'estiu, que és allò que dius, ole, vinga, és allò que dèiem, no?, fa setmanes de la previsió que aquest seria un estiu...
0: Maco.
1: Primera onada de calor, ja és oficial. Per aquest cap de setmana diuen que pot allargar-se de moment fins dimarts.
0: Sí,
1: el que pot passar és que quan arribem a dimarts diem, ai no, doncs mira, que s'allarga fins al dimarts... Dèiem dimarts, però de la setmana vinent.
0: També pot passar una cosa que diguin, s'allarga fins dimarts, llavors diuen, la notícia de tots els mitjans sigui, baixen les temperatures, 2 graus.
1: Sí, exacte. Vull dir que
0: baixem de 37 a 35.
1: De 38 o 37 a res. Vull dir, és que... Ai, mare meva. Bé, va, ja està. Posa música festiva, perquè ens n'anem al Mundial de Futbol. Vinga. Això que deien, 3 dies, que pot variar les temperatures, això que diuen del molt a poc, i aquest poc és això, 1 grau de temperatura. Doncs bé, 3 dies només, que ha començat ja el Mundial de Futbol, i ja ens ha arribat un remix del tema d'això, del Mundial de Futbol 2026. Aquest és un remix de Clit Bandit, amb el tema doncs, de Shakira i Burnaboy, aquest tema que ens recorda tant el Waka Waka, perquè és que ens recorda molt. El que passa és que aquí comença doncs, a enumerar jugadors i tal, vull dir, està...
0: El Piqué no surt bon, no. Bueno, clar, perquè no...
1: No, Piqué, no. Doncs no ho sé, és que no l'he escoltat. El que jo no sabia, clar, jo sabia que a Mèxic havia estrenat un estadi... Poques coses sé, d'aquest Mundial, la veritat
0: jo
1: és que
0: no estic gaire
1: atenta, sé que l'estrena...
0: El proper Mundial és aquí, a l'estat espanyol,
1: Ah, sí, que bé. Que bé, ja estic farta de la publicitat que surt a tot arreu, que
0: doncs
1: tot
0: imagina't.
1: És Mundial, en fi, el que anem. Mèxic, sé, l'únic que sabia és que havia estrenat un estadi amb la qual cosa jo pensava que el Mundial se celebrava a Mèxic. I el que no sabia és que se celebra a diversos països. O sigui, la infraestructura és tan enorme que no només se celebra a Mèxic, sinó que se celebra a Mèxic, a Canadà i als Estats Units enguany.
0: De fet, el proper Mundial serà a Espanya-Marroc.
1: Està bé. Veus? Una cosa que no sabia i que aprendràs. Fent recerca, fent aquestes coses... En fi, per als que siguin seguidors de La Roja i estiguin una mica decebuts per l'estrena de La Roja, que va punxar, bé, va empatar, a veure, Portugal també ha punxat. I ha punxat contra Congo. Amb un Portugal que tenia Cristiano Ronaldo entre les seves files.
0: Però home, Cristiano Ronaldo, però quina data que toma ja.
1: Home, perdona, Cristiano Ronaldo...
0: Que sí, que serà que tot
1: no,
0: el que tu vulguis.
1: Que no hi ha excusa. Ha començat fatal.
0: Però que té, home, que té 40 anys ja que toma ja, quasi, no?
1: Sí, home, però quins 40 anys? Un 40
0: sí,
1: anys d'un tio...
0: Però per jugar a futbol, no?
1: No, home, no. No, home, no. Els 40 anys del Ronaldo no són els teus i els meus 40.
0: No,
1: ja
0: t'ho dic
1: jo,
0: segur que no.
1: Ja t'ho dic jo. En fi, que no és excusa. Va, molta sort als propers, és que no sé... No, la veritat és que no sé què dir. Crec que l'Argentina, sí, amb el Messi sí que sí, va guanyar, però són les úniques dades que tinc. Hauré de fer una mica de recerca, perquè ja et dic, no, interès bajo zero.
0: Zero. Escolta, sí. la poso des del principi, la cançó, perquè és que l'hem menjat ja,
1: Bueno, és que és tota l'estona el mateix.
0: És el mateix, no?
1: Sí. Tampoc et pensis que... Això sembla l'afició, no? Però així com... saps? Com a...
0: No sé.
1: En fi, estava millor el Waka,
0: Sí, jo m'agradava més, mira, sí.
1: Va, comencem
2: Matí
1: oficialment.
2: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
0: M'agraden més aquests, mira, no?
1: Aquesta també forma part de la volta ciclista.
0: Ah, em pensava que no va ser del Mundial.
1: No, home, no, del Mundial no, però de la volta ciclista femenina sí.
0: Sí. Per cert, demà Santa Susana,

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: viure sense tu.
1: Aquests que escoltem són Svet Lana. Per què sonen? Doncs mira, perquè formaran part del cartell de la Festa Gran de Mataró. Som exactament a un mes de la Festa Gran de Mataró. És moment de repassar el programa de festes, tot a punt. Anoteu l'agenda, perquè si avui som 18 de juny, heu d'anotar l'agenda del 18 al 29 de juliol. A Mataró es torna a viure doncs, al carrer per gaudir de la Festa Major, les Santes 2026, que ofereixen més d'un centenar d'actes per a tots els gustos públics, posant accent en artistes quilòmetre zero i veus femenines.
2: De fet, ja comença el pistoletazo de sortida, perquè ara s'ha acabat la Festa Major del teu poble, de, la petita, de
1: la petita, Santa
2: Julita.
1: Sí, l'altra és el setembre.
2: El setembre,
1: però...
2: Sí, ara, mira, les Santes primer, però és que després ja de seguida Santa Anna Blana, Santa Cristina, també a Lloret, Malgrat...
1: Aquest cap de setmana, la Fira de Sant Joan, Arenys de Mar, vull dir, és que
2: ja
1: estem envoltats.
2: Ja estem
1: envoltats. Però les Santes de Mataró, qui no ha passat per les Santes de Mataró alguna
2: moment,
1: vegada?
2: Doncs
1: falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori, en especial als horaris de finalització. La programació de les Santes 2026 torna a posar l'accent en la diversitat i la igualtat. Una ciutat de la gent, una ciutat per la gent, nascut en aquesta ciutat capital. Els concerts i espectacles s'agrupen en quatre grans zones. Al centre, on se celebren els actes d'àmbit de cultura popular i tradicional, l'espai Fira del Nou Parc Central i el Parc Central, on tindran lloc els grans concerts i esdeveniments. El Passeig Marítim i la Platja del Varador, l'espai destinat a les habaneres i gospel, i la Llar Cabanelles, que oferirà la programació familiar, els concerts del programa Veus del Món. Per les Santes de Mataró, qui seran els caps de cartell? Doncs, esclar, un referent als mataronins de Tallets, el dia 27 després dels focs, un concert molt especial dins la gira de presentació del seu darrer treball, Cafè pels més cafeteros. Compartiran nit i escenari amb Svet Lana. No.

0: programació musical d'enguany continua posant accent al territori amb artistes locals o de la comarca com l'Orquestra de Mataró, Gospel Sons, la Big Band Jazz Maresme, l'agrupació musical del Maresme, que enguany s'acompanyen també dels madronins partidaris en el seu tradicional concert per tancar les Santes, Bum Bum Fighter, Lepanto 41, PT Bingos en els concerts de Marrinxa, la coral La Nota, els també mataronins Espora, que tocaran el concert Vermut, i els premianencs Barca de Mitjana, que tocaran durant la nit de Baneres. Però no són els únics, n'hi ha molts més. Un dels moments més emotius serà la tradicional flash mob, que enguany estarà marcada per la veu de Beth Rodergas, cap de cartell dels dissabtes de les Santes, volíem dir, no dels dissabtes.
1: Les dissantes
0: 2026, i és encarregada de versionar Jo sóc com tu. Batucades, Diables, Gegantada, La tarda guillada, La nit boja, El dia de les Santes i El castell de focs. Aquest és un programa tan fantàstic que crec que és un bon moment per agendar aquesta festa tan tradicional, tan boja i sobretot tan variada. Recordeu, d'aquí exactament un mes, del 18 al 29 de juliol, anoteu bé, 18 al 29 de juliol, Mataró tornarà a viure al carrer per gaudir de la festa major, la seva gran, gran festa, les Santes 2026.

0: 16 anys, eh? 16 té aquest jazz de Way You Are.
1: Ja 16 anys té aquest tema?
0: 16, és del 2010, exactament.
1: Caram.
0: Sí, sí, sí, era pràcticament dels inicis, quan ell començava a despuntar.
1: De l'època del Trecha i d'això.
0: Sí, no? Un artista, quan començava a fer-se ja un artista global, ja se sentia parlar de Bruno Mars. No ve de dos dies, això. Això ja porta un gran històric. Aquesta és una d'aquelles cançons, doncs, com el Marry You. Hi ha moltes cançons d'aquestes que...
1: Bastant icòniques, no?
0: Que són doncs, molt emblemàtiques. Sobretot amb els seus inicis. I aquest de Romantic consolida un artista que ja porta un carreron, eh?
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 4805 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de Happy Aniversari, amb Happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
5: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'O Cine.
6: Mima! Espai.
7: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
8: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
7: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
8: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
9: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
7: Fes la inspecció contra l'autoITB.
8: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.

0: Pugem al DeLorean.
1: Dos dies i una miqueta més, per estrenar oficialment l'estiu.
2: Quina il·lusió.
1: Sí, ja ho hem dit aquest matí, Un estiu que no sé per què ens fa tanta il·lusió, perquè sembla que se'ns presenta el brillo. Però va, no només el DeLorean, el programa també marxarà de vacances a finals d'aquest mes, així que aprofitem el temps.
2: Tres vegades aquesta setmana.
1: Jo, sí, clar, és que vaig començar... Saps allò del calendari? Saps el típic calendari que tens enganxat a la nevera?
2: Els presos, no?
1: També. Sí. Doncs allò, vas marcant els dies que falten. Ai, no, que ens agrada molt fer aquest programa, però home, les coses són com són.
2: Les vacances són les vacances,
1: el programa marxa, i això vol dir que també ens queda una miqueta menys per les nostres, perquè no només el programa marxa de vacances, però bueno...
2: No, clar, el programa marxa de vacances, però aquí ens queden corrents. Sí,
1: exacte, clar. Anem pas per pas, va, que ens estem emocionant. Va, comença amb música, que ja m'he perdut. Per si algú no ho sabia, avui és 18 de juny, Així que hem posat aquesta data, 18 de juny, a la pantalla del nostre DeLorean. I hem anat el 18 de juny de l'any 1964. De gira per Austràlia, els Beatles van tocar al Sydney Stadium. I sí, és una bona efemèride, però ens hem fixat a la notícia associada a aquesta data. A veure, aquell dia era l'aniversari de Paul McCartney. Feia 22 anyets, estem parlant de l'any 1964. Promogut per un diari sensacionalista, el Daily Mirror, després del concert, va tocar la festa d'aniversari en la que va compartir amb diverses convidades la seva bufada d'espelmes. Entre elles hi havia 17 adolescents, 17 noies guanyadores del concurs What I Would Like to Be Guest at the Beatles Birthday Party. Per què m'agradaria ser convidat a una festa d'aniversari dels Beatles? En aquell moment ja es feien aquest tipus de preguntes, suposo que premiaven la sortida més original o la resposta més graciosa. On imaginem, van premiar que alguna cosa despertés una miqueta d'interès en les respostes d'aquestes noies. 17 eren les noies guanyadores d'aquest concurs. Així que aquesta era la notícia associada a aquest gran concert que va fer a Austràlia, la festa d'aniversari dels 22 anyets de Paul McCartney. Segona aturada del dia. Han passat 12 anys, és l'any 1976 i ABBA feia un bolo especial. Va oferir una actuació molt exclusiva en directe a Estocolm. Els convidats excepcionals eren el rei Carles XVI, Gustav, i Sylvia Sommerlath. Era la vigília del seu casament.
2: Van actuar només per ells?
1: Mm-hmm. Sí. Caram. La vigília del seu casament. Aquesta tercera ja no és tan agradable, 18 de juny de 1977. Johnny Rotten i Paul Cook, dels Sex Pistols, van ser apunyalats i colpejats en un aparcament davant d'un pub a Londres. Pel que sembla, els seus agressors eren contraris a la seva cançó, clarament antimonàrquica, God Save the Queen. Aquest segur que no cantaven en exclusiu per la reina. L'endemà, Paul Cook va ser agredit per segona vegada amb tubs de ferro per una multitud.
2: Mare meva, però quina violència, no?
1: La veritat és que sí. Va, que canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
2: Va, tens la ecografia ja?
1: Després de tu, va. Vinga, tira. Hi havia coreografia d'això?
2: Home, això va ser... No sé, jo recordo... És igual.
1: Altra cosa és que muntessin flash mobs d'aquestes sales discos i tal, ballant aquesta cançó, però coreografia,
2: home,
1: coreografia...
2: Home, no sé, jo no soc gaire d'allò, però que sí, que sortien ballant...
1: Que no
2: ballant.
1: És com la Serege. La Serege sí que tenia una coreografia i coses d'aquestes.
2: I el Saturday Night, no?
1: Però aquesta no ho sé. Bueno, ara ho miraré. Aquest va ser un bon dia, va ser un 18 de juny del 2003. Simon Fuller, el creador de Pop Idol, el talents que va ser punt de partida de tota la resta de talents haguts... habidos y por haber. Fuller... es va convertir en el primer mànager britànic des de Brian Epstein, el dels Beatles, no l'altre, a ocupar les tres primeres posicions a la Billboard Hot 100 dels Estats Units. Algunes virtuts més. Fuller va portar, les Spice Girls a l'èxit. Va ser com el seu descobridor. Durant el 2003, Fuller també va contribuir a vendre més de 10 milions de discos a tot el món. En la seva carrera va sumar 96 singles número 1, 79 àlbums en els primers llocs, tant als Estats Units com al Regne Unit. va ser nomenat la 359a persona, 359, sí, més rica del Regne Unit, amb actius de més de 90 milions de lliures. En dòlars, uns 153 milions, segons Sunday Times. Així que, què menys que quedar-nos amb un dels seus productes, podríem dir més exitosos, les espais, avui, sonen al DeLorean.

0: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de Sensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Terrassa també va sonar moltíssim, eh? Natasha Bedingfield fa uns anys, en Written, una cançó que, no sé, almenys a mi em transporta una mica l'estiu, eh? A temps així una mica d'estiu, eh?
1: Sí,
0: no sé
1: és un tema
0: sí.
1: d'aquells optimistes. Mira, tornant a la cançó que estàvem parlant fa uns 20 minutets, en el nostre DeLorean, aquesta cançó té 30 anys, eh? Estem parlant del gran superhit de les Spice Girls. I per què tornem a parlar d'ells? Perquè, a veure, o d'elles, perquè en els nostres deures havia de buscar si hi havia una coreografia o no d'aquesta cançó.
0: Ho
1: doncs sí, sí,
0: hi ha una coreografia,
1: és molt simple, eh? És molt simple. No, no, és, no és la gran coreografia del món, però es veu que en el tros aquell de l'icònic I tell you what I want, what I really, really want, tu vas caminant així amb els passos pam, pam, pam, a ritme de la cançó, i quan et poses a davant com si estiguessis de la càmera, assenyales amb el teu dit dret, eh?, cap endavant, en plan allò actitud.
0: Em sembla que te vaig a gravar, ara mateix i penjaré un
1: rima. No, res, deixa't. Deixa't estar. Però el que m'ha fet molta gràcia és això, és que hi ha un tutorial, o sigui que
0: tutorial.
1: Ara posarem la cançó, si algú de vosaltres s'anima, busqueu el tutorial perquè expliquen com seguir la coreografia d'elles. I amb elles marxem. Vinga, adéu.
0: Apa, bon dia. No tinguis la tentació de ballar
1: això,
0: eh?
1: No, Josep Lluís, a l'esquerra no, al dret.
0: Ui, la coordinació.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els pacients ingressats a les unitats de cures pal·liatives dels hospitals Sant Jaume de Calella i Hospital Comarcal de la Selva de Blanes podran rebre a partir d'ara la visita de la seva mascota canina. La mesura forma part del projecte Cors amb Potes, impulsat per...

0: la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'objectiu és afavorir el benestar emocional de les persones amb malalties avançades, facilitant el contacte amb els seus animals de companyia en una etapa especialment delicada. Per fer possible aquestes visites, s'ha establert un protocol específic que regula l'accés dels gossos als centres sanitaris i fixa requisits de salut, higiene i seguretat. Les visites s'hauran de fer sempre amb autorització de l'equip assistencial i a l'habitació del pacient. La corporació preveu ampliar progressivament aquesta iniciativa a altres centres d'atenció. I el Festival Micròmetre de Santa Susana celebra aquest setembre el seu desè aniversari amb una edició ampliada i també una nova ubicació. El certamen es farà entre els dies 3 i 19 de setembre i passarà de 7 a 8 jornades d'activitat. A més, estrenarà escenari a la Siesta, un espai que permetrà millorar les condicions tècniques dels espectacles. La programació inclou noms destacats com Quim Masferrer, La Calòrica, Ara Malikian i també el duet format per Fel Feixedes i Carla Xuriguera. L'edició arrencarà amb un podcast en directe presentat per Albert Tom i Joan Maria Pou i inclou una festa especial per commemorar els 10 anys del festival. I en clau general destaquem que Comissions Obreres i UGT han reclamat la creació d'una mesa de diàleg social per abordar les condicions laborals dels més de 1.000 treballadors subcontractats que fan tasques de manteniment i muntatge elèctric per a Endesa a Catalunya. Els sindicats denuncien situacions de precarietat laboral, jornades de treball molt extenses i una elevada sinistralitat en un sector que consideren estratègic. També alerten que molts empleats desenvolupen la seva feina a la intempèrie o en altura i en entorns que comporten riscos importants. Les organitzacions reclamen la participació d'Endesa en aquest espai de negociació per tal de regular i unificar les condicions laborals de les diferents empreses subcontractades. També adverteixen que no descarten convocar mobilitzacions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, en què el predomini del sol segueix sent el protagonista, amb temperatures màximes que se situen entre els 28 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: màgic, aquest Young Hearts Run Free, aquests cors joves que corren en llibertat en Candy Station. Una gran cançó, de ben segur que sí, un gran clàssic que compartim amb qui i per tu aquest dijous, en clau quasi ja de cap de setmana.
1: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
4: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
5: La Masia Tordera.
6: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
7: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Doncs m'he comprat una Vito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
2: Ah, sí? I què més?
1: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
2: Doncs sí que n'hi havia més.
1: Amb Mercedes-Benz, la teva Vito només és l'inici.
3: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: en un dia com el d'avui, en el que les Spicers han estat ja protagonistes un parell de vegades aquí a Torra. Perquè Mel C, l'esportista de les Spicers, va compartir un èxit l'any 1999, ni més ni menys que amb el proper Brian Adams. Recuperen els clàssics fent-ho per tu, aquí a Ràdio Marina.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: Una de les tornades més aclamades, més esperades i amb més èxit d'aquest any. Has de la de Manolo García i Quimi Portet junts. Perquè quin equip que forma l'últim de la fila. Parlant de clàssics.

0: La música indie ara també en català. Primer àlbum en català, íntegrament de Sidonia.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: I aquí estem al teu costat, donant-te la benvinguda, Sira, que vas a regir en aquest instant. Que sí, que ja són dijous, que el cap de setmana s'acosta. I la calor també.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Quin gran any aquest 2026 per ella. El seu primer àlbum debut, Olivia Dean, i el seu gran èxit global, se la considera una possible i digna successora d'Amy Winehouse. A veure... Això es diu Mena.
1: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Representants del Jardí Botànic Mari Mutra han participat aquesta setmana al 18è Congrés de l'Associació Ibero-Macaronèsica de Jardins Botànics, celebrat a Vitoria-Gasteiz. La trobada reunit professionals del sector per debatre estratègies de conservació de la flora i també el paper dels jardins botànics davant la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. També s'ha reivindicat el paper dels jardins botànics com a centres de recerca, conservació i sensibilització ciutadana. La responsable de divulgació científica de Mari Mutra, Anna Sanz, ja ha presentat una ponència centrada en les estratègies de comunicació i divulgació per fomentar el coneixement de les plantes entre els visitants. I Tossa de Mar està acollint una nova edició de l'Astro Respect Cup, un torneig de futbol base que es disputa durant 6 caps de setmana i que s'ha consolidat com un dels principals esdeveniments de turisme esportiu del municipi. La competició reuneix més de 1.000 jugadors d'entre 7 i 14 anys, acompanyats per més de 200 entrenadors i uns 3.000 familiars. En total, més de 4.500 persones participen en aquesta edició. Segons l'organització, l'esdeveniment genera un impacte econòmic d'aproximadament 1 milió d'euros gràcies a l'activitat que genera en allotjaments, restauració, comerç i també altres serveis locals. A més de la vessant esportiva, el torneig contribueix a reforçar la projecció de Tossa com a destinació familiar i vinculada a l'esport. I en clau general, destacant que un centenar de metges s'han manifestat aquest dimecres a Girona per reclamar al govern la negociació d'un conveni col·lectiu propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral que denuncien en diversos àmbits assistencials, especialment a l'atenció primària. La protesta ha començat davant la delegació del govern, on els facultatius han fet sentir les seves reivindicacions i han protagonitzat 5 minuts de silenci. Posteriorment, els participants han recorregut diversos carrers del centre de la ciutat abans de tornar al punt d'inici de la concentració. El Sindicat Metges de Catalunya ha advertit que estudia convocar noves mobilitzacions a partir del mes de setembre, si no hi ha avenços. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous assolellat i calorós, amb temperatures màximes que se situen entre els 28 i els 33 graus. Demà divendres la tònica serà la mateixa, amb sol i temperatures elevades. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
2: Qui no ha passat per les Santes de Mataró alguna vegada? Doncs falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori.
3: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
1: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Hi ha el dimarts, el martes...
2: Però per què em fas aquestes preguntes?
1: No sé,
2: quan
1: Carme
2: pres un cafè, home. Jo què sé, que ous...
1: Això,
2: una truita de dos ous, sau, per esmorzar.
1: Sí, per no dir una altra cosa.
2: Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
1: Va, tens l'ecografia ja?
2: Després de tu, va. Vinga, tira.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
3: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: Aquesta setmana la visita del Papa a Lleó XIV ha marcat, per raons òbvies, la nostra enquesta. Per aquest motiu, tres temes amb connotacions religioses han estat els protagonistes. El primer, un tema de l'any 89, des del quart àlbum d'estudi de Madonna, Like a Prayer. Amb el 27% dels vostres vots, ha quedat en tercera posició. Seguit pel pop barroc de Rosalía Bergain, des del seu recent Lux, convertit en el fenomen musical de l'any, una profunda espiritualitat que ha quedat en un 30%. 35% dels vots, col·locant el clàssic de Rem, Losing My Religion, un tema del 91 des del seu Out of Time, en primera posició aquesta setmana gràcies a un 38% dels vots. Aquest tema es va llançar com a primer senzill. La traducció, encara que literalment digui perdent la religió, pel que sembla és una expressió habitual al sud dels Estats Units i que vol dir perdre el cap. I va ser la cançó de Rem que va assolir la posició més alta als Estats Units, arribant a encapçalar pràcticament la Billboard Hot 100. 4 nominacions als Grammy, 2 premis en les categories de millor interpretació pop d'un grup i millor vídeo musical. De ben segur recordaràs a Michael Stipe amb unes ales d'àngel enormes. I si no el recordes, potser és hora que refresquis la memòria i em busquis. Val la pena. Losing My Religion, l'èxit més contundent de Rem, és gràcies a vosaltres la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: L'any 91 rem per dir al cap Losing My Religion. Però gràcies al 38% dels vostres vots guanyava ser la nostra cançó de la setmana.

0: Si ara es manté vigent aquella reivindicació de que falten dones a l'escenari, a finals dels 80, millor, mitjans dels 80, encara menys. Aquesta era una banda íntegrament de dones, les Bangles. Walk like an Egyptian.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: 5 minuts per 2:15. Aquí els tens.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Mima el teu espai.
6: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
7: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Un gran tema, una gran cançó, eh? Un tema dels 90. I una curiositat. Són de Gijón. I els deien Australian Blonde.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
5: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus
9: moltes coses.
10: 20 d'abril de 90.
11: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
4: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
12: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnier.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Oh, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: doncs aprofitem d'aquesta energia contagiosa, aquesta energia refrescant de Magicien al costat de Purple Desk, com així, i aquest èxit del 2024, All My Life. 3 minuts i escaig. Baixarem una mica el ritme, per arribar a les notícies de les 12. Anirem a un baladón que ens portarà directament a l'hora en punt, de la mà de Lady Gaga.
1: Escolta'ns per internet, www.marina360.com.

0: Preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
0: Són les 12.
2: Sempre al teu costat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres. La nova sala de control, ubicada a la comissaria de la policia local, centralitza en un únic espai les dades a temps real provinents de diferents dispositius ubicats al municipi. En aquest espai s'integren les imatges de les càmeres instal·lades a les platges i també els passos soterranis, així com la informació dels sensors situats en aquests passos, a les boies intel·ligents i a la nova estació meteorològica. El nou sistema d'alertes disposa d'un programari específic per a centres de coordinació d'emergències. I Pineda de Mar dona el tret de sortir d'aquest cap de setmana a la segona edició de l'Estiueja, la programació cultural d'estiu impulsada per l'Ajuntament, que ofereix una trentena d'activitats gratuïtes fins al 30 d'agost. El programa inclou 31 propostes per a tots els públics i compta amb la participació de noms destacats com l'actor Joan Pera i el locutor i presentador Toni Aguilar. Entre les novetats d'enguany destaca Nexus, un espectacle internacional que combina ballet aeri, il·luminació i música electrònica en directe. La música torna a tenir un paper protagonista dins la programació de les propostes, que es reparteixen en diversos espais del municipi. I en clau general, destaquem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquesta nit l'acord d'alto el foc amb l'Iran, un tràmit que inicialment estava previst per demà divendres a Suïssa. La formalització s'ha fet durant la cimera del G7, celebrada en el marc d'un sopar al Palau de Versalles amb la presència del president francès Emmanuel Macron. L'acord inclou 14 punts, entre els quals destaquen una aturada de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a l'estret d'Hormuz, la retirada de les sancions nord-americanes contra l'Iran i un pla de reconstrucció valorat en 300.000 milions de dòlars. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres cel sereu, transitòriament poc ennuvolat, amb temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
3: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: És capaç de qualsevol cosa. Envoltar-se de mariachis i cantar-te un bolero. Des del seu de romàntic, Bruno Mars. Dotze del migdia, 6 minuts. Benvingut. Així és com sona Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
2: Qui no ha passat per les Santes de Mataró alguna
1: moment,
2: vegada.
1: Doncs
2: falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori.
3: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
1: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Hi ha el dimarts, el martes...
2: Però per què em fas aquestes preguntes?
1: Ah, no sé,
2: quan
1: m'ha ocorregut ara.
2: Pres un cafè, home. Jo què sé, que ous...
1: Una
2: truita de dos ous, sau, per esmorzar.
1: Sí, per no dir una altra cosa.
2: Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
1: Va, tens l'ecografia ja?
2: Després de tu, va. Vinga, tira.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
1: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: La Masia Tordera.
3: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, perquè aquest dissabte, dia 20, a 5:45 de la tarda, se celebra la 21a Festa de Contes de Sant Joan al Jardí Mari Murtra. I diumenge, dia 21, concert del Cor de Cambra sota Palau per celebrar el Dia Internacional de la Música. A més, recordem que s'està fent una campanya de donació de sang avui dijous i demà divendres, avui de 4 a 8 del vespre i demà en horari de matí i de tarda. A Lloret de Mar destaquem demà divendres el cicle Temps Clotilde amb concert de Laura Andrés a les 8 del vespre. A Tossa de Mar s'estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una maneres de fer els fideus, una campanya en què hi participen 16 restaurants fins al 28 de juny. A Calella, el dia 10 de juny va començar el Calella Fall Festival, que durarà fins al 3 de juliol. Es fa a la plaça de l'Ajuntament i també a la plaça de l'Església. Tota la programació es pot consultar a la web. I acabem a Pineda, perquè des de demà, dia 19, i fins al 24 se celebra la Festa Major Petita de Sant Joan amb tot tipus d'activitats programades. I també des de demà, dia 19, comença la segona edició de l'Estiuejat, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Home, el podríem considerar un veterà perquè enguany celebra les seves dues dècades de carrera. Melendi. Això pertanyia a un dels seus clàssics, a un àlbum anomenat Que el cielo me espere senta. Nosaltres sí que l'esperem, però serà els dies 1 i 2 d'octubre al Palau Sant Jordi, concert aniversari de Melendi.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: 5 minuts per 3 quarts d'una. These days you've been so quiet.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció a controlautoitv.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Vine a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Katy Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic i el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la Revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Essensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: 10 minuts només parlant en punt perquè arriben les notícies de la una. Nosaltres recordem aquest amor Accidentally in Love, dansa Counting Crows.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

una altra de les seves històries d'enamorament. I tot per una cançó des d'aquest immortal. Així és com sona una altra vegada, un cop més. La versió més romàntica d'en John Dausà.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Fórmula 360. 360. Amb Montse Rico. Sempre al teu costat.
2: Saps que aquest any ens toca. Marxem
3: corrents, que només falten 30 segons per l'hora en punt.
2: Per omplir-la d'amics, em cava la copa.
3: Demà ens ho trobem, com sempre, a la segona hora del matí 360. Adéu.
1: Descobreix Marina 360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat.
4: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem

0: La mesura forma part del projecte Cors amb Potes, impulsat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'objectiu és afavorir el benestar emocional de les persones amb malalties avançades, facilitant el contacte amb els seus animals de companyia en una etapa especialment delicada. Per fer possible aquestes visites, s'ha establert un protocol específic que regula l'accés dels gossos als centres sanitaris i fixa requisits de salut, higiene i seguretat. Les visites s'hauran de fer sempre amb autorització de l'equip assistencial i a l'habitació del pacient. La corporació preveu ampliar progressivament aquesta iniciativa a altres centres d'atenció. I el Festival Micròmetre de Santa Susana celebra aquest setembre el seu desè aniversari amb una edició ampliada i també una nova ubicació. El certamen es farà entre els dies 3 i 19 de setembre i passarà de 7 a 8 jornades d'activitat. A més, estrenarà escenari a la Siesta, un espai que permetrà millorar les condicions tècniques dels espectacles. La programació inclou noms destacats com Quim Masferrer, La Calòrica, Ara Malikian i també el duet format per Fel Feixedes i Carla Xuriguera. L'edició arrencarà amb un podcast en directe presentat per Albert Tom i Joan Maria Pou i inclou una festa especial per commemorar els 10 anys del festival. I en clau general destaquem que Comissions Obreres i UGT han reclamat la creació d'una mesa de diàleg social per abordar les condicions laborals dels més de 1.000 treballadors subcontractats que fan tasques de manteniment i muntatge elèctric per a Endesa a Catalunya. Els sindicats denuncien situacions de precarietat laboral, jornades de treball molt extenses i una elevada sinistralitat en un sector que consideren estratègic. També alerten que molts empleats desenvolupen la seva feina a la intempèrie o en altura i en entorns que comporten riscos importants. Les organitzacions reclamen la participació d'Endesa en aquest espai de negociació per tal de regular i unificar les condicions laborals de les diferents empreses subcontractades. També adverteixen que no descarten convocar mobilitzacions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, en què el predomini del sol segueix sent el protagonista, amb temperatures màximes que se situen entre els 28 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
2: Qui no ha passat per les Santes de Mataró alguna vegada.
3: Doncs
2: falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori.
4: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
1: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Ja el dimarts, el martes...
2: Però per què em fas aquestes preguntes?
1: Per un cafè, home.
2: Sí, jo què sé, ous...
1: Una
2: truita de dos ous, sí, sau, per esmorzar.
1: Sí, per no dir una altra cosa.
2: Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
1: Va, tens l'ecografia ja?
2: Després de tu, va. Vinga, tira.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
4: Ah, sí? I què més?
3: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
4: Doncs sí que n'hi havia més.
3: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
5: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: cafè sol.
1: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat. Yo my spicy margarita.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Representants del Jardí Botànic Mari Mutra han participat aquesta setmana al 18è Congrés de l'Associació Iberomacaronèsica de Jardins Botànics, celebrat a Vitòria-Gasteiz.

0: de 200 entrenadors i uns 3.000 familiars. En total, més de 4.500 persones participen en aquesta edició. Segons l'organització, l'esdeveniment genera un impacte econòmic d'aproximadament 1 milió d'euros gràcies a l'activitat que genera en allotjaments, restauració, comerç i també altres serveis locals. A més de la vessant esportiva, el torneig contribueix a reforçar la projecció de Tossa com a destinació familiar i vinculada a l'esport. I en clau general, de Secamp, un centenar de metges s'han manifestat aquest dimecres a Girona per reclamar al govern la negociació d'un conveni col·lectiu propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral que denuncien en diversos àmbits assistencials, especialment a l'atenció primària. La protesta ha començat davant la delegació del govern, on els facultatius han fet sentir les seves reivindicacions i han protagonitzat 5 minuts de silenci. Posteriorment, els participants han recorregut diversos carrers del centre de la ciutat abans de tornar al punt d'inici de la concentració. El Sindicat Metges de Catalunya ha advertit que estudia convocar noves mobilitzacions a partir del mes de setembre, si no hi ha avenços. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous assolellat i calorós, amb temperatures màximes que se situen entre els 28 i els 33 graus. Demà divendres la tònica serà la mateixa, amb sol i temperatures elevades. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció a controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
4: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.
5: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres. La nova sala de control, ubicada a la comissaria de la policia local, centralitza en un únic espai les dades a temps real provenents de diferents dispositius ubicats al municipi. En aquest espai s'integren les imatges de les càmeres instal·lades a les platges i també els passos soterranis, així com la informació dels sensors situats en aquests passos, a les boies intel·ligents i a la nova estació meteorològica. El nou sistema d'alertes disposa d'un programari específic per a centres de coordinació d'emergències. I Pineda de Mar dona el tret de sortir d'aquest cap de setmana a la segona edició de l'Estiueja, la programació cultural d'estiu impulsada per l'Ajuntament, que ofereix una trentena d'activitats gratuïtes fins al 30 d'agost. El programa inclou 31 propostes per a tots els públics i compta amb la participació de noms destacats com la

0: americanes contra l'Iran i un pla de reconstrucció valorat en 300.000 milions de dòlars. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres cel serè o transitoriament poc ennuvolat amb temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
2: Qui no ha passat per les Santes de Mataró alguna vegada. Doncs falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori.
3: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
1: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Ja el dimarts, el martes... No,
2: va, no, però per què em fas aquestes preguntes
1: no sé,
2: quan
1: Carme
2: m'he pres un cafè, home? Sí, jo què sé, que ous...
1: Una
2: truita de dos ous, sí, per esmorzar.
1: Sí, per no dir una altra cosa. Sé.
2: Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
1: Va, tens l'ecografia ja?
2: Després de tu, va. Vinga, tira.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Marina, sempre.

0: sempre al teu costat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Per poder mirar-nos

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat.

0: Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
4: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
3: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
4: Genial!
3: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
5: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
6: L'has portat al dentista?
5: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
6: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
7: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
8: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Jerry, te quiero. Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro. El millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero. Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria.
1: Pomodoro.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
6: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Representants del Jardí Botànic Mari Mutra han participat aquesta setmana al 18è Congrés de l'Associació Ibero-Macaronèsica de Jardins Botànics, celebrat a Vitòria-Gasteiz. La trobada reunit professionals del sector per debatre estratègies de conservació de la flora i també el paper dels jardins botànics davant la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. També s'ha reivindicat el paper dels jardins botànics com a centres de recerca, conservació i sensibilització ciutadana. La responsable de divulgació científica de Mari Mutra, Anna Sanz, i ha presentat una ponència centrada en les estratègies de comunicació i divulgació per fomentar el coneixement de les plantes entre els visitants. I Tossa de Mar està acollint una nova edició de l'Astro Respect Cup, un torneig de futbol base que es disputa durant 6 caps de setmana i que s'ha consolidat com un dels principals esdeveniments de turisme esportiu del municipi. La competició reuneix més de 1.000 jugadors d'entre 7 i 14 anys, acompanyats per més de 200 entrenadors i uns 3.000 familiars. En total, més de 4.500 persones participen en aquesta edició. Segons l'organització, l'esdeveniment genera un impacte econòmic d'aproximadament 1 milió d'euros gràcies a l'activitat que genera en allotjaments, restauració, comerç i també altres serveis locals. A més de la vessant esportiva, el torneig contribueix a reforçar la projecció de Tossa com a destinació familiar i vinculada a l'esport. I en clau general, destacem que un centenar de metges s'han manifestat aquest dimecres a Girona per reclamar al govern la negociació d'un conveni col·lectiu propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral que denuncien en diversos àmbits assistencials, especialment a l'atenció primària. La protesta ha començat davant la delegació del govern, on els facultatius han fet sentir les seves reivindicacions i han protagonitzat 5 minuts de silenci. Posteriorment, els participants han recorregut diversos carrers del centre de la ciutat abans de tornar al punt d'inici de la concentració. El Sindicat Metges de Catalunya ha advertit que estudia convocar noves mobilitzacions a partir del mes de setembre, si no hi ha avenços. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous assolellat i calorós, amb temperatures màximes que se situen entre els 28 i els 33 graus. Demà divendres la tònica serà la mateixa, amb sol i temperatures elevades. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.

0: Matí 360.
1: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
2: Qui no ha passat per les Santes de Mataró alguna vegada? Doncs falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori.
3: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
1: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé. Ja el dimarts, el martes...
2: Per què em fas aquestes preguntes quan Carme pres un cafè, home? Sí, jo què sé, ous... Una truita de dos ous, sí, au, per esmorzar.
1: Sí, per no dir una altra cosa.
2: Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
1: Va, tens l'ecografia ja?
2: Després de tu, va. Vinga, tira.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. marina360.cat

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
4: Ah, sí? I què més?
3: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei ServiceCare.
4: Doncs sí que n'hi havia més.
3: Amb Mercedes-Benz la teva Avito només és l'inici.
5: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
6: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
7: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
8: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
9: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
10: Moltes coses.
11: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
12: Aquesta setmana encendrem amb les veus
13: moltes coses. 20 d'abril.
14: I quina cançó, no, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
8: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
15: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do també. Sí.
16: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
14: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnit.
17: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
18: Oh, però per què para ara?
19: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
7: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, perquè aquest dissabte, dia 20, a 6:15 de la tarda, se celebra la 21a Festa de Contes de Sant Joan al Jardí Mari Murtra, i diumenge, dia 21, concert del Cor de Cambra sota Palau per celebrar el Dia Internacional de la Música. A més, recordem que s'està fent una campanya de donació de sang avui dijous i demà divendres, avui de 4 a 8 del vespre i demà en horari de matí i de tarda. A Lloret de Mar destaquem demà divendres el cicle Temps Clotilde amb concert de Laura Andrés a les 8 del vespre. A Tossa de Mar s'estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una maneres de fer els fideus, una campanya en què hi participen 16 restaurants fins al 28 de juny. A Calella, el dia 10 de juny va començar el Calella Folk Festival, que durarà fins al 3 de juliol. Es fa a la plaça de l'Ajuntament i també a la plaça de l'Església. Tota la programació es pot consultar a la web. I acabem a Pineda, perquè des de demà, dia 19 i fins al 24, se celebra la Festa Major Petita de Sant Joan amb tot tipus d'activitats programades. I també des de demà, dia 19, comença la segona edició de l'Estiuejat, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos. Primer qui, segon qui, tercer qui. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: Crec en el meu cos, crec en el meu cap.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció a controlautoitv.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres. La nova sala de control, ubicada a la comissaria de la policia local, centralitza en un únic espai les dades a temps real provenents de diferents dispositius ubicats al municipi. En aquest espai s'integren les imatges de les càmeres instal·lades a les platges i també els passos soterranis, així com la informació dels sensors situats en aquests passos, a les boies intel·ligents i a la nova estació meteorològica. El nou sistema d'alertes disposa d'un programari específic per a centres de coordinació d'emergències. I Pineda de Mar dona el tret de sortir d'aquest cap de setmana a la segona edició de l'Estiueja, la programació cultural d'estiu impulsada per l'Ajuntament, que ofereix una trentena d'activitats gratuïtes fins al 30 d'agost. El programa inclou 31 propostes per a tots els públics i compta amb la participació de noms destacats com l'actor Joan Pera i el locutor i presentador Toni Aguilar. Entre les novetats d'enguany destaca Nexus, un espectacle internacional que combina ballet aeri, il·luminació i música electrònica en directe. La música torna a tenir un paper protagonista dins la programació de les propostes, que es reparteixen en diversos espais del municipi. I en clau general, destaquem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquesta nit l'acord d'alto el foc amb l'Iran, un tràmit que inicialment estava previst per demà divendres a Suïssa. La formalització s'ha fet durant la cimera del G7, celebrada en el marc d'un sopar al Palau de Versalles amb la presència del president francès Emmanuel Macron. L'acord inclou 14 punts, entre els quals destaquen una aturada de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a l'estret d'Hormuz, la retirada de les sancions nord-americanes contra l'Iran i un pla de reconstrucció valorat en 300.000 milions de dòlars. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres cel serè o transitòriament poc ennuvolat amb temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
2: Qui no ha passat per les Santes de Mataró alguna vegada? Doncs falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori.
3: Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
1: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Ja el dimarts, el martes...
2: Però per què em fas aquestes preguntes?
1: No sé,
2: quan
1: Carles m'he
2: pres un cafè, home. Jo què sé, que ous...
1: Això, sí.
2: Una truita de dos ous, sau, per esmorzar.
1: Sí, per no dir una altra cosa.
2: Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
1: Va, tens l'ecografia ja?
2: Després de tu, va. Vinga, tira.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Oh yeah, and the trumpets, there you go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Mima. Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
4: Ven a la verbena de San Juan del Chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
5: Hola, Gala.
6: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
5: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
6: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Aquesta setmana la visita del Papa a Lleó XIV ha marcat, per raons òbvies, la nostra enquesta. Per aquest motiu, tres temes amb connotacions religioses han estat els protagonistes. El primer, un tema de l'any 89 des del quart àlbum d'estudi de Madonna, Like a Prayer. Amb el 27% dels vostres vots, ha quedat en tercera posició. Seguit pel pop barroc de Rosalía Bergain, des del seu recent Lux, convertit en el fenomen musical de l'any, una profunda espiritualitat que ha quedat en un 35% dels vots, col·locant el clàssic de Rem, Losing My Religion, un tema del 91 des del seu Out of Time, en primera posició aquesta setmana gràcies a un 38% dels vots. Aquest tema es va llançar com a primer senzill. La traducció, encara que literalment digui perdent la religió, pel que sembla és una expressió habitual al sud dels Estats Units i que vol dir perdre el cap. I va ser la cançó de Rem que va assolir la posició més alta als Estats Units, arribant a encapçalar pràcticament la Billboard Hot 100. 4 nominacions als Grammy, 2 premis en les categories de millor interpretació pop d'un grup i millor vídeo musical. De ben segur recordaràs a Michael Stipe amb unes ales d'àngel enormes. I si no el recordes, potser és hora que refresquis la memòria i em busquis. Val la pena. Losing My Religion, l'èxit més contundent de Rem, és gràcies a vosaltres la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: L'any 91 rem per dir el cap, Losing My Religion. Però gràcies al 38% dels vostres vots guanyava ser la nostra cançó de la setmana.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
4: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
5: Ah, sí? I què més?
4: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
5: Doncs sí que n'hi havia més.
4: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
6: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
7: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Sol, Terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
5: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
6: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
5: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
6: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
7: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
5: Fes la inspecció controlautoitv.
6: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els pacients ingressats a les unitats de cures pal·liatives dels hospitals Sant Jaume de Calella i Hospital Comarcal de la Selva de Blanes podran rebre a partir d'ara la visita de la seva mascota canina. La mesura forma part del projecte Cors amb Potes, impulsat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'objectiu és afavorir el benestar emocional de les persones amb malalties avançades, facilitant el contacte amb els seus animals de companyia en una etapa especialment delicada. Per fer possible aquestes visites, s'establirà un protocol específic que regula l'accés dels gossos als centres sanitaris i fixa requisits de salut, higiene i seguretat. Les visites s'hauran de fer sempre amb autorització de l'equip assistencial i a l'habitació del pacient. La corporació preveu ampliar progressivament aquesta iniciativa a altres centres d'atenció. I el Festival Micròmetre de Santa Susana celebra aquest setembre el seu desè aniversari amb una edició ampliada i també una nova ubicació. El certamen es farà entre els dies 3 i 19 de setembre i passarà de 7 a 8 jornades d'activitat. A més, estrenarà escenari a la Siesta, un espai que permetrà millorar les condicions tècniques dels espectacles. La programació inclou noms destacats com Quim Masferrer, La Calòrica, Ara Malikian i també el duet format per Fel Feixedes i Carla Xuriguera. L'edició arrencarà amb un podcast en directe presentat per Albert Tom i Joan Maria Pou i inclou una festa especial per commemorar els 10 anys del festival. I en clau general, destaquem que Comissions Obreres i UGT han reclamat la creació d'una mesa de diàleg social per abordar les condicions laborals dels més de 1.000 treballadors subcontractats que fan tasques de manteniment i muntatge elèctric per a Endesa a Catalunya. Els sindicats denuncien situacions de precarietat laboral, jornades de treball molt extenses i una elevada sinistralitat en un sector que consideren estratègic. També alerten que molts empleats desenvolupen la seva feina a la intempèrie o en altura i en entorns que comporten riscos importants. Les organitzacions reclamen la participació d'Endesa en aquest espai de negociació per tal de regular i unificar les condicions laborals de les diferents empreses subcontractades. També adverteixen que no descarten convocar mobilitzacions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, en què el predomini del sol segueix sent el protagonista, amb temperatures màximes que se situen entre els 28 i els 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres.
2: Qui no ha passat per les Santes de Mataró alguna vegada.
3: Clar,
2: doncs falta exactament un mes. Més de 50 conjunts musicals, una vintena d'espectacles de carrer, de sala, activitats de cultura popular i tradicional. Enguany la Festa Major fa una especial atenció a l'impacte acústic d'alguns actes amb una major distribució al territori.
4: Zapatero nega que cobrés

0: pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. L'expresident diu que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic.
1: Dijous 18 de juny. Què rima amb dijous, Montse? No sé, no? Hi ha el dimarts, el martes...
2: Però per què em fas aquestes preguntes
1: quan Carme pres
2: un cafè, home?
1: Sí,
2: jo ous...
1: Això,
2: una truita de dos ous, sí, per esmorzar.
1: Sí, per no dir una altra cosa. Sé.
2: Canviem d'estil, canviem de terç i canviem...
1: Va, tens l'ecografia ja?
2: Després de tu, va. Vinga, tira.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.

0: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.
1: Mai ens posem d'acord.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: La Masia Tordera.
2: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
5: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció contra l'autoITB.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i Marina 360. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Representants del Jardí Botànic Mari Moltra han participat aquesta setmana al 18è Congrés de l'Associació Ibero-Macaronèsica de Jardins Botànics, celebrat a Vitoria-Gasteiz. La trobada ha reunit professionals del sector per debatre estratègies de conservació de la flora i també el paper dels jardins botànics davant la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. També s'ha reivindicat el paper dels jardins botànics com a centres de recerca, conservació i sensibilització ciutadana. La responsable de divulgació científica de Mari Moltra, Anna Sanz, ja ha presentat una ponència centrada en les estratègies de comunicació i divulgació per fomentar el coneixement de les plantes entre els visitants. I Tossa de Mar està acollint una nova edició de l'Astro Respect Cup, un torneig de futbol base que es disputa durant 6 caps de setmana i que s'ha consolidat com un dels principals esdeveniments de turisme esportiu del municipi. La competició reuneix més de 1.000 jugadors d'entre 7 i 14 anys, acompanyats per més de 200 entrenadors i uns 3.000 familiars. En total, més de 4.500 persones participen en aquesta edició. Segons l'organització, l'esdeveniment genera un impacte econòmic d'aproximadament 1 milió d'euros gràcies a l'activitat que genera en allotjaments, restauració, comerç i també altres serveis locals. A més de la vessant esportiva, el torneig contribueix a reforçar la projecció de Tossa com a destinació familiar i vinculada a l'esport. I en clau general, destacem que un centenar de metges s'han manifestat aquest dimecres a Girona per reclamar al govern la negociació d'un conveni col·lectiu propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral que denuncien en diversos àmbits assistencials, especialment a l'atenció primària. La protesta ha començat davant la delegació del govern, on els facultatius han fet sentir les seves reivindicacions i han protagonitzat 5 minuts de silenci. Posteriorment, els participants han recorregut diversos carrers del centre de la ciutat abans de tornar al punt d'inici de la concentració. El Sindicat Metges de Catalunya ha advertit que estudia convocar noves mobilitzacions a partir del mes de setembre, si no hi ha avenços. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous assolellat i calorós, amb temperatures màximes que se situen entre els 28 i els 33 graus. Demà divendres la tònica serà la mateixa, amb sol i temperatures elevades. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
2: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.
3: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
4: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.

0: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
5: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
6: Mima, el teu espai.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. marina360.cat

0: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut, t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
6: Et busco i t'aviso.
7: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Calella ha posat en marxa un nou sistema d'alertes per preveure episodis meteorològics a través de paràmetres com l'onatge, la sorra de la platja, la intensitat de la pluja i el vent o l'estat de les rieres. La nova sala de control, ubicada a la comissaria de la policia local, centralitza en un únic espai les dades a temps real provenents de diferents dispositius ubicats al municipi. En aquest espai s'integren les imatges de les càmeres instal·lades a les platges i també els passos soterranis, així com la informació dels sensors situats en aquests passos, a les boies intel·ligents i a la nova estació meteorològica. El nou sistema d'alertes disposa d'un programari específic per a centres de coordinació d'emergències. I Pineda de Mar dona el tret de sortir d'aquest cap de setmana a la segona edició de l'Estiueja, la programació cultural d'estiu impulsada per l'Ajuntament, que ofereix una trentena d'activitats gratuïtes fins al 30 d'agost. El programa inclou 31 propostes per a tots els públics i compta amb la participació de noms destacats com l'actor Joan Pera i el locutor i presentador Toni Aguilar. Entre les novetats d'enguany destaca Nexus, un espectacle internacional que combina ballet aeri, il·luminació i música electrònica en directe. La música torna a tenir un paper protagonista dins la programació de les propostes, que es reparteixen en diversos espais del municipi. I en clau general, destacem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquesta nit l'acord d'alto el foc amb l'Iran, un tràmit que inicialment estava previst per demà divendres a Suïssa. La formalització s'ha fet durant la cimera del G7, celebrada en el marc d'un sopar al Palau de Versalles amb la presència del president francès Emmanuel Macron. L'acord inclou 14 punts, entre els quals destaquen una aturada de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a l'estret d'Hormuz, la retirada de les sancions nord-americanes contra l'Iran i un pla de reconstrucció valorat en 300.000 milions de dòlars. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres cel sereu, transitòriament poc ennuvolat, amb temperatures màximes entre els 30 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les

Avui, amb una de les novetats més importants de la setmana, comencem l'hora de les notes, directament dels charts més importants dels nous llançaments del team Dion Gilly amb Darling. Avui venim disposats a oferir-te una àmplia selecció de les cançons que segurament estaran a les principals llistes de novetats com valors a tenir en compte. I també ens centrarem en la carrera del cantant Solly Colon, un artista de rhythm and blues que hem descobert recentment i que compleix amb tots els requisits perquè li dediquem part important del programa d'avui. Aquí i ara comença l'hora de les notes.

l'hora de les notes. Mira que ens agrada aquesta guitarra que domina a la perfecció l'escenari i la comunicació 360. Cantant i showman quan cal, John Mayer, agafant el relleu de grans com Eric Clapton, aquí tens una de les seves més conegudes, Slow Dancing in a Burning Room, tranquil·lament, ball lent en una habitació que bull.

La veritat és que ha estat una grata sorpresa topar-nos amb aquesta veu i estic convençut que si encara no la coneixes, trobaràs el mateix efecte contagiós. Ella es diu Frine. Esa no soy yo és la cançó que hem descobert des de Mèxic amb aquest pop disco. I per cert, quina línia de baix més potent incorpora. Cántame.

0: La barreja perfecta entre la cantant Brandi Barnett i el DJ i productor Elephant, amb el seu exitós Plans. Plans que passen per deixar-se emportar per l'amor, perquè les millors coses passen quan deixes de planejar-les.
1: L'hora de les notes.

0: Cada setmana, Carla Gilibets presenta L'Hora de les Notes.
1: Com et deia al principi del programa d'avui, dedicat al cantant Sunny Colon, barreja de soul, rhythm and blues i so disco amb una combinació realment perfecta. Escoltarem diferents cançons. Ara, per començar, Disco Mushroom, pau i connexió profunda amb una persona especial.

Aquesta també amb la seva etiqueta més destacada. Una bona composició i base molt marcada amb aquest Morning de Sunny Cole, per ser gravat a Colors Studios. Estàs a l'hora de les notes.

Després tindrem una mica més d'aquest cantant anomenat realment Thierry Tetzu, nascut a Los Angeles l'any 1991. Però ara una altra de les bones cançons d'aquesta selecció setmanal. Hola, si estàs a Formentera, a Sitges, a la Costa Brava o a l'Empordà. Això és Solar.

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Anem al rock alternatiu de No Sweets. Bé, és una barreja d'indie pop, rhythm and blues i hip-hop. Així es proclamen com una banda amb textures de rock psicodèlic. Des de San Diego, aquí tens aquest White Rose.

Ella mateixa descriu aquesta cançó com una abraçada càlida. Parla de trobar la pau interior i acceptar allò que arriba quan superes moments de dubtes i pors. Néctar Boone amb Naturali, per seguir després des de l'hora de les notes amb un altre món especial i aquest Feel Like I Do que combina a la perfecció amb un maridatge com el que ens ofereix cada setmana aquest programa. Això és l'hora de les notes.

0: L'Hora de les Notes, amb Carles Gilivets.
1: Michel Martínez ha volgut fer un homenatge amb una impecable versió del clàssic de Womack and Womack. I un tema que segur que recordaràs, i si no, descobriràs avui aquí. Teardrops. Teardrops.

Recorda el seu nom, Sunny Colon, que avui és part important i privilegiada del programa de l'Hora de les Notes. I és que cal escoltar atentament temes com aquest Baby I Don't Mind, estil únic, i després segueix enganxat perquè arriba Supernova.

Últims moments de l'hora de les notes i anem a per un altre descobriment pop d'aquesta setmana, amb Role Model i el seu tema High Hopes 3000. Forma part del seu tercer disc que acaba de sortir aquesta mateixa setmana.

0: Protagonista total en la passada celebració anual de Capital Radio a Londres, amb més de 80.000 persones a Wembley Arena. Un dels millors artistes d'aquest 2026, sense cap mena de dubte. I una bèstia a part en directe. Sequo, amb Dangerous Lover. Així et dic adeu per aquesta setmana. Soc Carles Gilibets i això és l'Hora de les Notes. Sigues feliç.
1: L'Hora de les Notes.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.